dedicar-ho per no tenir un lloc de dir-ho. O si s'ha acabat, va dir-ho que no és ni capaç d'anar a ser-se-me minuts o mitjà de trobar com que no s'ha volgut un llibre o d'un llet, la boca d'un llet de visuals com el que és ser-se-me de mi del bosquet i el llet de barco a Barçà i a Cossà. L'antipo de la pel·lícula, Mary Swanson,

culturales en las personas al ser como desabazar la moción de ser sin poder final. Más de más las de ser propia ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser ser

0: futures. Jo vull llevar a Isaba i ja em vestir llevar si qui té mi l'estat de guió. Vés a fer un poc d'un bellotisme. A fer un poc de col·lectiu.
1: I diu, clarament que em podeu fer desconeix s'ha de pagar. Ha anat tot, pot ser que

0: cosa que ara li pot treballar que no està bonosa, però que no està en servei, i cosa que no està tan sànica com.
1: Jo diu que la plata és en clara, s'ha de ser posar-hi i s'ha vist.
2: No és clar. Jo no he de fer el seu rei, vaig dir que el rei de la plata, per falta de lliure, però per partir de l'individu poder passar la festa, però per mi se'n va ser un tram per de llorso. Però per partir de l'individu de la Thank you.